vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis. Hit the beat and take it to the first note.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Claver es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions de colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacte pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb La Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Clavé es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions a colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacte pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La Comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb la Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Claver es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions a colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacta pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La Comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb La Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Comenzamos nueva hora y esta es ya la última hora antes de la 1:00 p.m. 12:00 a.m, 3 minutos, escuchamos el tema de Ofra Hasa,

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Clavé es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions de colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacte pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb La Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Clavé es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions de colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacte pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La Comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb la Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Claver es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions de colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacte pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb la Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les bruixes de Ripollet van desafiar dissabte la pluja en la celebració del seu 30è aniversari. El pati cobert de l'Ensem Claver es va convertir en el centre de la celebració del 30è aniversari de les bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions a colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Ors en una festa que va culminar amb l'actuació conjunta de les bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar la nit amb el bingo, concerts i DJ. Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van manifestar aquest diumenge entre Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre altres municipis. La columna de Ripollet va sortir de la plaça Pere IV i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades a Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part dels representants dels diferents municipis participants. Decidim ha registrat una bateria de preguntes després del rebuig de la seva moció sobre millores als centres públics i assegura sentir-se encara estupefacta pel vot contrari del govern municipal. El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu popular a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte més presència policial als carrers i més recursos per la policia local. També van defensar el fons de 150 milions aprovats al Parlament per reforçar les policies locals catalanes. Avui comença una nova edició del Mercat Solidari de Revistes i Llibres a la Biblioteca Municipal. Fins al 16 de maig, per cada pot de llegums cuits que porteu, us podreu endur 5 revistes o 3 llibres. Ja podeu votar el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La comissió de la Festa Major ha triat enguany dos cartells finalistes d'entre les propostes presentades per ser l'imatge de la Festa Gran de Ripollet, que tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Es pot votar fins al proper 24 de maig a través de ripollet.cat. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 al bar del Centre Cultural hi ha cafè literari amb la Isla de les Mujeres del Mar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escoltant Ripollet Ràdio.

do something. Let's make a bet. Cause I better have. El 91.3, només clàssics contemporanis.